0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Primer cap de setmana d'agost amb intens trànsit aeri. Comencen les vacances per a molts. A Sant Joan avui s'enlairaran o aterraran 1.100 avions i quan acabi el cap de setmana s'hauran completat en els tres aeroports de les Illes 5.139 operacions. És una xifra similar a la de l'any passat. Juliol ha estat bo per als hotels de Mallorca i s'espera que també ho sigui aquest mes d'agost. Això sí, la incertesa internacional ha tornat a impulsar les reserves de darrera hora. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'avui. Pablo Hernández és el control tècnic. Vos saluda Pablo Bendito. Tot un ampli amb aquesta i altres notícies del dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
2: Bon dia. Continuem amb temps estable i càlid a les Illes Balears. Avui baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Mahó, 33 a Palma, 32 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Avui dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de l'est amb brises al litoral. Demà les temperatures pujaran lleugerament, màximes de 33 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 a Mahó i 30 graus a Formentera. Es mantindrà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí destaquem possibles boires. La nit serà bastant càlida i fins i tot tropical, amb una mínima de 26 graus a Formentera o 21 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en començar. Fins diumenge els aeroports de les Illes operaran 5.139 vols, una xifra molt similar al mateix cap de setmana de l'any passat. Avui és el dia de major trànsit aeri i només a Palma aterraran o s'enlairaran 1.100 avions. Operació sortida de molts illencs que parteixen al mes d'agost de vacances, però sobretot aquí a les Illes, operació arribada de turistes.
3: Good, really good.
4: Muy bien, es muy bonito. Me gusta mucho, sí.
5: Good. Hotel is good. Weather is good.
6: Yeah, it's very nice.
4: Vamos a rentar un barco. Vamos a ir scuba diving, buceando.
7: Visiting the city, doing some boats.
1: Els hotelers de Mallorca fan el primer balanç de la temporada. Diuen que està sent bona, similar a la de l'any passat, tot i que el nombre de reserves és lleugerament inferior. La venda de darrer minut està compensant per mantenir el nombre de pernoctacions estable. Enrique Mas, bon dia.
8: Bon dia, Paula. Sí, la incertesa del context internacional ha fet que molts no hagin organitzat les seves vacances fins al darrer moment. Maria José Aguiló és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
9: Que el context internacional també ha afavorit que els tipus de reserva, d'antelació i la decisió de viatge sigui un poc més lenta. Estem veient que les reserves són un poc inferiors a altres anys, però que amb aquesta venda de darrer minut també se van recuperant. No hi ha una preocupació perquè el mercat està responguent.
8: I un altre canvi de tendència que de cada vegada més està consolidant. Les estades són més curtes i, per tant, el trànsit de viatger és major. Segons les darreres dades de l'INE, entre gener i juny d'enguany hem rebut 6 milions de turistes, un 4% més que el mateix període de l'any passat, mentre que les pernoctacions varen disminuir en un 2%.
9: Las estancias en muchos casos están viendo recortadas. Esto lo que provoca es más rotación y también un mayor volumen de viajeros para las mismas pernoctaciones. Y tenemos un turista que cada vez es más experiencial y que incluso a veces también puede venir más de un viaje durante el mismo año.
8: El perfil del turista és molt divers per mor de la gran quantitat de tipus d'oferta que té Mallorca, però el principal mercat és clarament l'alemany, que viatja durant tot l'any, no només en temporada alta.
1: I també la patronal del lloguer turístic Captur avança un agost bo, semblant al de l'any passat, però pitjor el de 2024, una de les millors temporades dels darrers temps. L'ocupació és ara mateix superior al 80% i amb les reserves de darrera hora esperen arribar al 85%. Pel moment l'estiu està anant bé, tot i que el mercat és més incert que abans de la pandèmia, depenent més de la venda de

0: L'ordre ministerial. El govern de les Illes valora positivament el canvi i aprofita per insistir en reclamar la cogestió aeroportuària. L'executiu de Proens demana al govern central una transformació del model de gestió als aeroports de les Illes.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Les platges de les Balears podrien perdre fins al 60% de superfície per la pujada de la mà, segons una tesi de la UIB. Una tesi doctoral aporta noves dades i metodologies per entendre millor l'evolució de les platges arenoses en un context de canvi climàtic. Les zones costaneres, essencials tant per a l'economia turística com per a la protecció davant temporals, es troben cada vegada més amenaçades per la pujada del nivell de la mà, segons l'estudi de Pau Luque Lozano. És molt important tenir unes platges sanes.
2: Les platges també serveixen com a estructura de protecció. Llavors, tenir una platja sana també ens ajuda a poder estar més preparats. Està clar que amb el canvi climàtic la capacitat que puguin tenir serà limitada, sobretot ja dic, en aquestes platges que tenen un contorn darrere. Sabem que poden tenir més problemes, però, per exemple, hi ha platges que, doncs, si tenen cordons d'aquests donats darrere, també és molt important perquè puguin respondre en aquestes situacions.
0: I seguim parlant de la mà, concretament de taurons i de la seva presència a la Mediterrània. Cada vegada se'n veuen manco, però n'hi ha. Amador Bausà, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta passada primavera, uns submarinistes gravaven imatges d'un tauró blanc prop de les costes de Sicília. Encara que això ens sorprengui, els taurons blancs duen molt de temps al Mediterrani, però ara els veiem amb manco freqüència. Cada vegada els avistaments de grans taurons al Mediterrani són més excepcionals, però ara els testimonis gràfics són de molta més qualitat. I a través de les xarxes es viralitzen molt més. Ens ho conta David Domínguez, bussetjador expert en taurons del Palma Aquarium.
4: Siempre ha habido tiburones blancos en el Mediterráneo. Hace tiempo había bastantes más, incluso aquí en Mallorca en la década de los 70. Hay documentados en la prensa fotografías de capturas accidentales de grandes tiburones blancos. Ahora se ven menos. La cosa es que ahora todo se viraliza mucho más. No es que haya más, hay menos y se ven muy de vez en cuando.
3: Però per què ens fascinen tant aquests peixos de dents esmolades i silueta hidrodinàmica? Segurament bona part de la culpa la té Steven Spielberg, que sembrà a tot el món una imatge brutal i inexacta del tauró blanc.
4: El tiburón blanco es el malo del mundo, porque saliendo esta película, si hubiera puesto un tiburón tigre, el malo sería un tiburón tigre. Si hubiera puesto un tiburón martillo, el malo es un tiburón martillo. Los tiburones blancos se mueven en zonas de mares abiertos, en zonas de aguas pelágicas. Ellos buscan su fuente de alimento, que suelen ser grandes atunes aquí en el Mediterráneo, suele ser la foca monje que vive en las costas de Grecia. Muy rara vez, o casi es casi imposible, a no ser que estén enfermos o heridos, de que circulen por la costa. Generalmente lo que hace cuando detecta un humano es huir.
3: Objectivament, són més perilloses les persones pels taurons que no els taurons per a les persones. Però aquí també hi ha excepcions. Al Palma Aquarium han aconseguit reproduir en captivitat i alliberar exemplars de gatbaire, una espècie de tauró petit i elegant amb pell de leopard que s'ha pogut reintroduir a la nostra mà.
0: Prop de 6.000 persones participaran avui vespre a l'edició número 52 de la Marxa d'Esgüell a Lluc a peu. La tradicional caminada, que uneix els 48 quilòmetres que separen l'antic bar Güell de Palma amb el monestir de Lluc, continua assolint xifres de rècord d'inscripció. Com a novetat, enguany la marxa posarà a disposició de les persones amb mobilitat reduïda dos autobusos que arribaran fins a Lluc perquè aquestes persones puguin, si així ho desitgen, completar el trajecte. A més, 60 voluntaris de protecció civil vetlaran per la seguretat d'aquesta marxa. Xavi, ara, bon dia.
5: Bon dia. Sota el lema Cultura, Poble, Mallorquinitat, que fa anys que caracteritza el grup Güell, milers de marxaires començaran a caminar a partir de les 11 del vespre en direcció al monestir de Lluc. Enguany, la marxa serà més inclusiva, ja que les persones amb mobilitat reduïda que desitgin fer la marxa no l'hauran d'acabar a Verge de Lluc, com es feia fins l'any passat, sinó que podran completar el trajecte sencer. Així ho explica el president del grup Güell, Xisco Bausà.
6: Un Red Pilot, que ens van demanar un grup que sigui Los Invencibles, que fa dos anys que participen en altres, poden arribar fins a Virgen de Lluc, vindre a Virgen de Lluc, perquè no tenien seguretat de tornar darrere. I enguany incorporàvem dos microbuses adaptats per recollir aquestes persones amb problemes de mobilitat. N'hi ha per

0: Fons Corba fins a Lloseta. Això seria un gran èxit social.
1: Enguany, diu Bausà, es posen més autocars a disposició dels marxaires que vulguin abandonar abans d'arribar a Lluc i també augmenta el nombre de punts d'avituallament.
0: Hem aconseguit que una empresa mos posi dos camions, un estirà a Palma, l'altre estirà a la Torre de Figueral, l'exèrcit que col·labora amb nosaltres posarà un camió en el mirador de Canamé, sortir de King Mary, i com cada any també n'hi haurà un altre en el Salto de Belladona.
1: I pel que fa a les recomanacions per caminar còmodament i de manera segura, des de l'organització demanen anar amb roba i calçat còmodes per anar per asfalt, així com no agafar dreceres i no anar més endavant ni més enrere del cotxe granera.
2: I és el moment ara de repassar l'actualitat esportiva. El Mallorca intenta retenir Jan Virgili, però tem que el jugador decideixi partir en el darrer moment a un equip de primera divisió. La Lliga comença el 15 d'agost i el mercat està obert fins al 1 de setembre. Un mal començament d'alguns equips podria despertar l'interès pel jove extrem per reforçar les seves plantilles. El Mallorca li va oferir una proposta de millora de contracte, però pel moment no hauria obtingut resposta per part del jugador. I pendents de la vela i de la Copa del Rei, l'edició 44 s'ha presentat avui oficialment, però la competició no arrencarà fins dimarts amb 5 intenses jornades de regates. El rei Felip VI també hi participa enguany amb una nova embarcació, l'Hispània. La competició compta amb 6 categories, incloent una exclusiva per a dones, la Women's Cup, que se celebra per 6è any. Ja és tot un referent en la vela femenina i creix la participació internacional. Dels 15 equips, 11 seran espanyols, 4 d'altres països, 2 italians, un britànic i un canadenc. Dilluns hi haurà entrenaments oficials i a partir de dimarts es faran les primeres regates. I per acabar, avui a la cultura, repassam l'agenda d'avui a l'Atlàntida Film Fest, el penúltim dia de festival. L'actor mexicà Gael García Bernal rep el Master of Cinema. Abans, avui de matí, ha fet una xerrada a Esbaluart. I ja durant el vespre es lliurarà el guardó a la Misericòrdia i després se projectarà Backrooms. A les voltes hi ha concerts de Rocío Saiz i Parquineos, projecció de Fuego i per tancar la nit la Zowie, a qui sentiu